Miu Chupi, de Gian Fontana. Sin mince sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiug de tes ils ners. Las flures, las pli fines, aieu purtau dels auls, las tias nialas brinas ornà cun las branzinas, cun mes gevischs, schicauls. Jeu asceti ca porger, tibiala, miu ciupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.

0: RTL. Live dal Open Air Lumnezia.
1: RTR Pavus e Open Air Lumnezia con tot. Nos contents in rtr.ch nis in Play RTR. Benvegni in qualura ne conus fundrein el mon de quei festival. Lur hit 079 e staus 99 amnes e la parada de hit Svizzera el sangudignau plirs premis ed han publicau 9 albums. El duo de Berna ed ja staus el 2022 sinegassi la tribuna de Open Air Lumnezia ed ha stuiu interromper al concert per de Urezis a lui un premess che els tornen puspei a la Val Lumnezia. A quei anni faig, annustatlen os al concert de Lo a le Duc. Bien divertiment.